el refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Take my

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: A la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ahir, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents va marcar la jornada a Catalunya. Nombroses comarques van rebre avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamarsa, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté en les properes hores al Bages, al Bages, al Berguedà, al Solsonès, a l'Urgell i la Cerdanya. Tot això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquests episodis. Precisament, moment de repassar el temps per avui amb Marc Jaureguizar. Molt bon dia!
2: Molt bon dia, comencem aquest segon cap de setmana del mes d'agost aquí a Catalunya amb un dissabte al matí que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims per les comarques de Tarragona i uns núvols que seran més compactes a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda sí que tindrem un augment de la inestabilitat, ruixats que sobretot afectaran a la franja de Ponent i també el Pirineu. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat també amb temps sever, és a dir, amb fortes ratxes de vent i també calamars o pedra. A la resta del territori català, com les comarques de Barcelona o també de Girona, la jornada es presenta molt tranquil·la, ambient xafogós una altra vegada a tota la costa i en general al migdia les temperatures seran una miqueta més elevades. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: Això sí, puntualment els bombers van haver de confirmar diverses actuacions per gestionar clavegueram per aquestes inundacions que us explicàvem sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. I ahir també es

0: i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol també en la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà, com a mínim, una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol que ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports dels viatgers provinents d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI tant dels viatgers com en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres.

Antena Caro. Marcant el teu ritme. Antena Caro.

0: quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: Hi there, my name is Emmy Esther and this is my brand new single.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

el refugi musical on sona més que música. Antena Caro, no? Antena Caro, són les 11.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol reclamava ahir al govern italià, reclamant precisament la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així les coses, des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat. Sortem a una passatgera que vola cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
1: En paral·lel al mateix aeroport del Prat, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons el sindicat CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. I hem de parlar de trànsit, ja que matí de carreteres carregades al Principat. Contactem precisament amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que continua en tram de retenció a l'autopista AP7 en el tram sud, en aquests moments per un altre camió avariat a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions de 7 quilòmetres des de Miami Platja. També destaquem altres trams de l'autopista amb circulació molt intensa entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud, també retencions, i en sentit nord també molta intensitat entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit Girona, arran d'un altre vehicle variat que talla un carril. També destaquem en aquests moments circulació molt lenta a la C32 i a la C60 a la zona d'Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i pel que fa a la Costa Brava, circulació amb retencions a la C65 i a la C35 en un tram de Llagostera, en sentit Platges. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I seguim en afectacions, ja que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. I tanquem amb els esports, i és que Ronald Araujo s'anirà del Barça, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: One, two, three, four.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Cristina Garo. Les 6:96.
1: Hello.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps. Antena Caro. Són les 7.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a més d'aquest ferit greu, amb 4 més menys greus. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. Seguim a les carreteres perquè un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers han destinat 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la 609 es troba tallada. I encara a les carreteres, un camió de recollida de residus ha volcat aquest migdia a la C58 a Barcelona, complicant la circulació al nus de la Trinitat. El camió accidentat s'ha retirat del tot cap a les 5 de la tarda i han continuat les tasques de neteja de la via. Poc abans de les 7 s'ha reobert totalment la circulació a Barcelona en sentit nord. I Protecció Civil a hores d'ara adverteix de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent per part del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Marxem ara a Rodalies, on està tallada la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi a prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja es troba controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanes a causa de la incidència. DIF ha informat que a causa del foc s'ha tallat l'atenció entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels propis bombers. On ja s'ha restablert la circulació és a la línia R3 entre Planoles i la Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre ja es va haver d'aturar el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. I en cultura, el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. I tanquem amb els esports perquè el Barça juga a partir de les 9 un triangular a Udine, Itàlia, s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tiners. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els

Sam Hart. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la força que mai

hem començat avui Chumel in my heart de Joe Project. Quina energia, a mi m'encanta la punxó moltíssimes vegades. I ara continuem, que escoltem de fons Elena Baker, All Right, de 1999. Disfruteu-la.

0: I vinga, va, últim tema abans de començar la sessió d'aquesta setmana. No podia faltar un tema maquineta. Sweet Revenge, Bon Ari, agarreus que ve curva.
1: Resta.

0: 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En sesión, DJ Dieter.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Som DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.